0: las deu, perquè el gabinet ru las deu, perquè el gabinet ru.
1: I grunyàs.
0: Aquí trobaràs les veres joies, aquí trobaràs les veres joies.
1: Guare!
0: Mas d'atendre l'amor, d'on vas, mas d'atendre l'amor. No racenta balla les altres, no racenta balla les altres, ara es romba guare.